Auto Ripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Auto Ripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: The station.
1: 90s. Wonderland. Far beyond reality, but so

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda durant el judici pel cas de Roger Español, quan dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les seves declaracions. Esquerra, els Comuns i la CUP demanen la compareixença del conseller de Justícia, Ramon Espadaler. Per la seva banda, des del Departament es vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un acord amb Dinamarca i Groenlàndia per fer-se amb el control permanent de la seguretat i de totes les altres necessitats de l'illa. Ho ha fet a través d'un missatge a la xarxa Truth Social, on ha afegit que cap adversari dels Estats Units podrà mai establir una base militar al territori danès sense el permís de Washington. L'anunci arriba mesos després que el mandatari mostrés interès per annexionar-se el territori, cosa que va portar una escalada diplomàtica amb Copenhague. En un comunicat, la primera ministra danesa Mette Frederiksen ha confirmat que la setmana vinent se signarà un acord, però per la seva banda no ha concretat els detalls explicats per Trump i ha expressat que l'illa continuarà, sigui com sigui, sota sobirania danesa. Tornem a casa nostra perquè l'aeroport del Prat ha entrat aquesta setmana en una nova fase del projecte d'ampliació després que el Consell de Ministres hagi aprovat el Pla d'Inversions d'Aena per al període 2027-2031, el conegut com a DORA 3. El document preveu 1.760 milions d'euros d'inversió al Prat i inclou 191 milions per actuacions preparatòries de la futura ampliació. I en cultura, la poesia tornarà a sonar avui a Sant Vicenç dels Horts amb el Festival Horts de Poesia. Marta Peça Rodona, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, encapçala el cartell d'aquesta 14a edició. Des de Ràdio Sant Vicenç ens ho explica Sara Cabrera.
3: La plaça de la Vila de Sant Vicenç dels Horts també s'omplirà amb els versos d'Israel Clarà, guanyador del Premi Narcís Lunés amb Gelatina de Plata, i Nura Nieto, recent Premi Josep Maria López Picó per Teoria Fantasma. Jordi Voladeres és un dels organitzadors del festival i n'explica l'objectiu.
4: El que esperem és ajudar a popularitzar la poesia i a fer que llegir poesia o escoltar poesia sigui una cosa més habitual del que potser és.
3: Horts de Poesia també comptarà amb música en directe i començarà a 9:45.
2: I en els esports, en futbol, ahir derrota de l'Espanyol a l'RC d'Estell davant del CUE de primera per 1-3, l'Elx, que va jugar pràcticament tot el partit amb inferioritat numèrica. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferim convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
3: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
4: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
3: Ara més que mai, Creu Roja.
5: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
3: Gràcies.
6: Hey, this is Megan Trainor.
7: Ripollès FM.

0: Sí, això és Hit Parade. Què tal, nois i noies? Benvolguts i benvingudes, nens i nenes. He dit begudes, eh? Pot-me otra, que me voy. No, no, he dit benvingudes, cases.
1: M'ha semblat que deies begudes.
0: No, no, begudes no, benvingudes. Res, benvinguts a Hit Parade. Com és habitual, sóc en Jordi Casas, una mica desmarxat a vegades mentalment, però vaig néixer d'aquesta manera i no hi puc fer res. Què tal, nois i noies, nens i nenes, senyores i senyors, dames i cavallers, avis i àvies? Benvinguts a aquest programa que recupera aquelles grans cançons dels anys 70, 80 i 90 per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, també en línia i també a través del podcast de iVox o també directament d'Apple Podcast. Spotify es queda trabat, per tant, ni ho mireu perquè us agafarà una depressió allò de la fan, no veient com encara surten els podcasts del mes de juny. Això sí, d'aquest any. Saludem també aquesta gent del Ripollès, aquesta gent fantàstica, per altra banda, els companys i companyes de la selva, però no la de sinó la selva de Girona. A l'Empordà també us saludem, Girona Capital i el Gironès, Manlleu i l'Osona, els companys i companyes que esteu al Vallès, al Baix Llobregat, també a

de la província de Tarragona i a tots aquells que m'esteu escoltant. Per cert, aquest programa també s'emet a Barcelona i al Vallès al canal 39 de la UHF cada divendres a 9:15 del vespre i els dissabtes a 2:00 p.m. Per tot aquell o aquella, doncs, que en comptes d'escoltar-me em vulgui veure i vulgui veure els videoclips dels anys 70 i 90. Anem a la pel·lícula.

alguna d'aquelles cançons que et podien haver demanat com oye, ponme la del balón, no? More than this balón. La banda de Brian Ferry, que també havia tret cançons en solitari, Roxy Music, especialment les noies, recordeu aquesta cançó, i també els nois de quan es ballaven lents a les discoteques i sonava això. Molt bé, ens anem als anys 70 amb Giorgio Moroder i la veu de la malaurada Donna Summer. Els reis dels sintetitzadors i un dels temes pioners de la música electrònica. Molta atenció a això. Es deia I Feel Love. Donna

0: Ocean i tantes cançons. Tony Halley posant aquesta gran veu britànica amb aquesta banda que es deia el Ballet Spandau. Spandau Ballet amb Lifeline, un estil i una línia de vida, no? Allò a lo grande. Spandau Ballet, i ara el que farem és, doncs, escoltar amb un noi que té sempre moltes coses a dir-nos. És així, Esteve Llop. Esteve Llop sempre ens presenta, doncs, un munt de temes d'aquells que han marcat la història de la música.
1: Jordi, amics de Hit Parade, què tal, com estem?
2: Bé,
1: salutacions,
2: bé.
1: Gràcies per deixar-me aquest petit espai per posar el focus a una cançó en concret. I en aquest cas es tracta d'una cançó que, tot i que parla de l'amor, la dinàmica musical, doncs, no té massa de sensible, diguem-ne, sinó que es tracta d'una cançó amb molt de ritme i que va fer furor a mitjans dels 80, especialment perquè va formar part d'una banda sonora original d'una pel·lícula molt taquillera. Estem parlant de Regreso al Futuro, Back to the Future, en la seva versió original. Es va estrenar la primera part aquell 1985. Una cançó que ve de Nord-Amèrica, com la pel·lícula, de la mà de Huey Lewis and the News. Segur que recordareu aquest poder de l'amor, The Power of Love.

Mira que hi ha cançons, però tenim la mania de repetir-nos com l'all. Aquesta cançó l'he posat diverses vegades, ho reconec, i per exemple el All Right, el Heart, no l'he posat mai. Però bé, un dia d'aquests la posarem, eh? Sí, us ho prometo. Són dues cançons, Where the Streets Have No Name, de U2, amb Bono, The Edge, Larry Mullen Jr. i Adam Clayton. I després, una cançó que es deia Can't Take My Eyes Off You, dels anys 80, amb Boys Town Gang, amb una versió original d'un tema de Frankie Valli. Seguim amb una mica més de Pet Shop Boys, ara versionant a Village People, amb una cançó del 70 que ells van treure a començaments dels 90. Anem a recuperar aquest himne dels LGTBI+. Una cançó fantàstica que us farà vibrar en els propers...

0: aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Soc més atractiu que tu i lo sabes.
1: This is Radio Freedom.
2: Hit Parade amb Jordi Casas.

Bonica, cançó que vaig presentar com a novetat a començaments dels 90 amb una emissora planetària. Eren de KLF amb 3AM Eternal, Live at the SSL, en viu i en directe. Senyores i senyors, això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes...

0: Hit Parade, els clàssics de la música amb Jordi Casas.
1: Apuja el volum del teu radiocasset per escoltar Hit Parade.

gran banda que va estar formada a Irlanda l'any 89 i liderada per Dolores O'Riordan, que malauradament ens va deixar el dia 15 de gener de l'any 2018, quan ella només tenia 46 anys. Una cançó que es ballava fins i tot a les discoteques, això sí, amb els braços ajuntats al cos, com si fóssim macarrons bullint, no? The Cranberries, això va ser un número que es deia Zombie, donant pas a un altre número, una cançó que va arribar molt amunt a llistes nord-americanes, amb una noia que pràcticament només va treure aquesta cançó. Ella es deia Corina, i això

recorda molt aquelles nits a Barcelona, aquells locals fantàstics, amb en Pere, amb la gorra al revés, amb una cabina de Pegaso, oi? Una bonica cançó que signava Mark Morrison i que es deia The Return of the Mac, que no vol dir altra cosa que tornant d'una mala època, no? No té res a veure amb aquells ordinadors portàtils, eh? Molt bé, em podeu contactar directament a Jordi Casas G Instagram o a Jordi Casas House a TikTok.

cançons d'aquesta noia que suposo recordareu i havíeu escoltat per la ràdio i ballat als anys 90 amb aquesta dona que es diu Diana King. Espero que estigueu disfrutant del programa que s'acaba. Aquesta cançó

0: la maneta us saluda l'Esteve Llop. Esteve, què tal?
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs bé, exactament igual que abans, i també un servidor, el Jordi Casas. Recordeu, Instagram, Jordi Casas G, i també Jordi Casas House a TikTok. Per cert, el programa de la televisió, el canal 39, divendres és no a les 8, sinó a quarts de 9, i els dissabtes a les 2 de la tarda, per a tots aquests i aquelles que directament viviu al Vallès o a Barcelona. Molt bé, us deixo amb un tema de 2000.
2: Open Gangnam Style.
0: Una cançó dedicada al sud de Seul, a Han River.

les 11. Ripollès FM. Genís Martín.

0: Dissarteros, dissarteres, ja tornem a ser-hi. Ja estem engegant la maquinària del Fem Dissabte. I ho fem amb Eric Carmen i els seus Hungry Eyes. Molt bon dia.
1: Aquí comença Fem Dissabte.
0: Des de la sintonia de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM, en aquest dissabte 19 de setembre, encetem una nova edició del programa d'èxits i novetats amb tu i fins les dues. Fem Dissabte. Jo sóc el Genís Martínez i per mi és tot un plaer acompanyar-te en aquests propers 180 minuts carregats dels èxits de la llista del Top 20, les novetats de la setmana i algun que altre record. Gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos.
1: El Top 20 de la setmana.
2: Fem Dissabte.
0: I a la número 20 de la setmana trobem a Bryan Adams. The Ballad of Terry Fox és la seva nova proposta al Fem Dissabte.

número 20 de la setmana per al canadenc Brian Adams amb The Ballad of Terry Fox. Ja fa unes setmanes que te la vam presentar aquí al programa d'èxits i novetats. Ens espera la música de Prosper i Free Your Mind.

0: compartint amb bona energia, bon ritme i sobretot bon rotllo al matí del 19 de setembre, l'últim dissabte de l'estiu. Free your mind.
1: Fem dissabte on neixen els èxits. Fem dissabte.

S'han juntat Kiko Veneno i Estopa. Jo i mi mànager número 19 de la setmana dintre de la llista del Top 20. Ara una de Hoti and the Blowfish. Only Wanna Be With You. És un dels nostres remembers de la setmana. Apuja-li el volum.

millor música dels 70, 80, 90, 2000. També es dona cabuda, també es dona cita aquí al programa d'èxits i novetats. El fent dissabte, Hootie and the Blowfish, Only Wanna Be With You, s'ha passat per aquí, per l'antena de Ripollès FM i Ràdio Sant Joan. Ara ens espera tota una versió de Son Paul del clàssic She Doesn't Mind. Els protagonistes, Riviera.

Never Get Enough. El projecte Elderbrook sonant com a novetat de la setmana, igual que aquesta d'Albi. Dancing with Ghosts, tornem enrere amb moltes més.

L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: tens una feina de futur? Forma't amb les següents titulacions que us ofereix l'UIR. Curs d'energia solar fotovoltaica, nivell 1 i 2, durada 30 més 30 hores, inici 2 de setembre, horari de 3 a 8 del vespre. Curs d'anàlisi i control de costos, durada 25 hores, modalitat virtual, excepte el primer dia que serà presencial, inici 7 de setembre, horari dilluns i dimecres, de 4:45 a 8 del vespre. Curs d'interculturalitat i salut, durada 12 hores, inici 9 de setembre, horari els dimecres de 3 a 7 del vespre. Viu i treballa al Ripollès. Prepara't i aprofita les oportunitats laborals del Ripollès. Més info a viuitreballa.uier.org.
1: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
2: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lubic Band, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
3: Genís Martínez, fem dissabte.
4: Genís Martínez en repassa totes les novetats a nivell mundial.
3: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. Fem dissabte, la millor combinació musical pel cap de setmana.

estem de tornada al fent dissabte. I ho fem de la mà de Roxette. Aquesta és la segona que vam conèixer després de la Lluc. Un tema anomenat Dress for Sexes. Mary Fredrickson i Per Hassel. Obrint aquest nou bloc d'èxits a la sintonia de Ripollès FM, Ràdio Sant Joan. En aquest últim dissabte de l'estiu, 19 de setembre, ens espera la música de Rock Traders i la veu de la germana de Kylie Minogue, Dani Minogue.

0: èxits que mai passen de moda. Com aquest Don't You Forget About Me. La banda irlandesa Simple Minds, que fa poc ha publicat nou single i molt aviat nou àlbum.
1: Ben dissabte.
0: I ara un nois d'aquí que es diuen Miranda. Despierto amándote ha sigut la cançó oficial de la Vuelta a España.

versió 2026 de tot un hit del 94 de Bach Corona. En aquesta ocasió es diu Rhythm of Life. I és la nova proposta de Quino Silva. Novetat de la setmana.

es el projecte francès Lost Frequencies. Ja tenen a l'esquena un munt d'èxits i aquest és el seu últim hit anomenat Paraíso. Ara recuperem una de Sixpence on the Richard. La coneixes i es diu Kiss Me.

És la segona de les entrades en llista que serveix per obrir nova hora aquí al Fem Dissabte, el programa d'èxits i novetats. Així ens atenen al migdia amb la música dels One Republic. Això s'anomena Pay That Tool.

ja salir al Big Love. Està començant a sonar les principals llistes europees. Mau P. I ara ens quedem més a prop per escoltar OBK. Jordi Sánchez torna amb Nunca me quisiste. Això és el Fem Dissabte, el programa d'èxits i novetats.

0: pujant 3 posicions aquesta setmana directament a la 13. OBK.
1: Recorda els clàssics de sempre amb Giannis Martínez.

dels clàssics més reconeguts de la història de la música. Sub Cell i el Tainted Love. S'ha passat per aquí, en aquesta edició del 19 de setembre. Del teu fent dissabte, ja saps que les millors dels 70, 80, 90, 2000 també sonen cada setmana aquí. Ara ens esperen els Topic amb un hit que hem descobert aquí que es diu Lucky One. Tornem a la llista del Top 20 del fent dissabte. Gràcies per acompanyar-nos en aquest migdia. Siguis on siguis i facis el que facis.

Lucky Ones. El so de Tòpic des de la número 12. I ara una de les novetats de la setmana amb Cedric Gervais. Gotta be, atenció a això perquè es pot convertir en tot un hit.

No fa gaire setmanes va ser número 1 amb Whisper. La nova de Joel Corry, que ja van presentar en el seu moment, es diu Don't Go Breaking My Heart. I arriba la número 11 com a entrada més important. Abans d'arribar a dos quarts i fer una petita pausa, Somebody's Watching Me, Rockwell, amb els coros de Michael Jackson. No marxis perquè tornem en re, amb moltes més que t'agraden aquí el Fem Dissabte.

0: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ell, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
1: Creu Roja.
2: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
3: Yo, hey, check this out.
4: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
5: i Pipi que em fas largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
4: Hit Parade.
5: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: La música de Giotto i el Deep Deep. Una de les cançons que vam presentar per primera vegada aquí al Fem Dissabte. El programa d'èxits i novetats a Ripollès FM i a Ràdio Sant Joan. En aquesta edició del 19 de setembre, la última de l'estiu.
1: Fem Dissabte, on neixen els èxits.
0: Última de les produccions del David Guetta amb iPaton. You and

una altra de les novetats que es cola a la playlist del Fem Dissabte. Aquesta setmana, You and I. Amb el sampler del clàssic dels Delegation, David Guetta i iPadOn.

és la carta de presentació del que serà el nou àlbum del britànic James Blunt. Test Like Summer dintre de la llista del Top 20.

0: En antena, Yanis Martínez.
1: Ara marxem a recordar una de les clàssiques de la banda de Susanna Hoff, les Bangles, Manic Monday. La traiem directament des de la nostra capsa de records.

dilluns. Gaudim el cap de setmana des de Ripollès FM, Ràdio Sant Joan, des dels vents dissabte. I aprofitant aquestes últimes hores de l'estiu 2026, s'han passat per aquí les Bangles. I ara arriba el grup d'Electro House de Bausà. Després de Magnetic, ens presenta Love Myself. Bon migdia des de la teva ràdio favorita.

0: on neixen els èxits. Fem dissabte.
1: Avancem en aquest migdia amb el We Are Free.

producció de Three Nacria amb la veu de la romana Alexandra Stan. Això s'anomena avui Are Free, nosaltres som lliures. I preparada per aquí tinc la nova de Miley Cyrus, Bad Precious, la seva nova proposta 2026. Let's go.

un altre de les artistes que de cara a final d'aquest 2026 publicarà nou àlbum. Abans de fer una petita pausa, el boss Bruce Springsteen ballant a l'oscuritat.

Així obrim nova hora d'èxits amb la música de Jay-Z i això que ja coneixes i que s'anomena My People, la meva gent. Ara tinc una versió 2026 d'un clàssic de la canadenca Shania Twain. És la versió Candy Crush del You're Still The One. Novetat de la setmana.

Hem recuperat un clàssic dels Wham, The Edge of Heaven, dintre de la nostra capsa de records. Abans s'han passat per aquí Karol G i Bruno Mars amb el seu nou hit 2026 que es diu Still. I preparat per aquí tinc a Ricky Martin. Ha gravat un àlbum que es diu Revivo, on s'inclouen noves versions de clàssics seus. Assignatura pendientes aquesta que escoltem.

una altra de les noves històries que presentem en aquests dies aquí al Fet Dissabte de Laura Pausini. Siamo soli nel mento vuoto, cheche. No sé si ho he dit bé, però és que l'italià no és lo meu. Ara la remescla del Brailles, acordat de l'australià Cyril.

DJ i productor especialitzat en produccions, ens porta aquesta del clàssic dels decors, el Braille's. I abans d'arribar a dos quarts, la banda australiana In Excess.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
1: ¡Atención!

0: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
1: Has instal·lat plaques solars però no aconsegueixes tramitar-ne la subvenció? Vols pagar una sanció de trànsit i no saps com fer-ho? Necessites fer una gestió en línia però no tens ordinador? El 012 ofereix informació dels àmbits propis de la Generalitat. Saber l'estat dels tràmits, realitzar el pagament d'impostos o sancions, demanar cita per a les oficines d'atenció presencial o acompanyament en la tramitació digital, entre altres opcions. I ara, trucar al 012 és gratuït. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Music is Life. El projecte Full Amor per obrir nou bloc d'èxits on convertirem Ripollès FM i Ràdio Sant Joan en una autèntica discoteca de luxe. No desconnectis.

És una de les cançons d'aquest estiu 2026 que ja deixem enrere. Moving to the Sun amb el DJ Ugel. Número 4 de la setmana a la llista del Top 20 del Fendi Sabda. Funkerman. Funkerman.

0: hem començat amb molta força aquest últim tram del Fem Dissabte. Energia positiva des de la 98.7 i la 107.9. Des del Fem Dissabte, el programa d'èxits i novetats cada dissabte de 11 del matí a 2 del migdia. Ara tot un clàssic de la música house ens espera a Farley Jack Master Fan.
1: Now this is how it started. My dreams are broken hearted. Yet I want you, baby. We'll never be the same, 'cause you played those silly

l'autèntic so de Chicago, als inicis de la música house, finals dels anys 80, amb la producció de Farley Jack Masterfang, anomenada Love Can Turn Around, Love Sensation, Madonna i Kylie, número 3 de la setmana.

0: Aquests últims minuts ens han perdut per al carrer dels somnis. Avançava el que serà el nou àlbum dels irlandesos U2, Street of Dreams. De moment es queda a la posició número 2 de la setmana dintre de la llista del Top 20 del Fem Dissabte. Estem a punt de tancar edició, però ens queda conèixer quina és la cançó més important de la setmana, el nostre número 1. Ha estat un plaer acompanyar-te des de les 11 del matí fins ara quasi les 2. A la producció Maria Serrano, a la direcció Josep Giral i Josep Lloret, i qui t'ha parlat, encantat de fer-ho, el teu amic Genís Martínez. La setmana que ve, si tu vols, tornem puntuals i a la cita del Fem Dissabte. Que acabis de passar un gran cap de setmana i una fantàstica setmana. El número 1 aquesta setmana se l'emporta Uguel, Jamaican Bam Bam. Apa, que vagi molt bé. Sigues molt feliç. Adéu.
1: Això és un número 1.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola.
1: Dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
0: Ara més que mai, Creu Roja.
2: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
0: Gràcies.
3: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
4: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
6: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
7: This is your summer radio station.

0: las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. Un jutjat de Guàrdia de Girona ha dictat internament en règim tancat aquest dissabte per al menor de 17 anys detingut divendres en relació amb la violació d'una dona a Vidreres, a la Selva, el 12 de setembre al migdia. La víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar prop de l'urbanització d'Aigua Viva del parc del municipi, la va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. El dimecres següent, un centenar de persones es van concentrar davant de l'Ajuntament per mostrar el rebuig dels fets. Fins i tot l'alcalde Jordi Camps va llegir un manifest en què reclamava justícia. I el govern declararà com a projecte estratègic el futur hospital de Terres de l'Ebre en el Consell Executiu d'aquest dimarts. Així ho ha assegurat la consellera de Salut, Olga Pané, després que al final de juny comencés el conseller de Presidència, Albert Dalmau. Pané ha remarcat que la declaració d'interès permetrà simplificar els procediments urbanístics de planificació, així com determinats tràmits d'adjudicació de les actuacions per construir aquest nou equipament hospitalari. La consellera també ha apuntat que el 2030 es començaran a impartir els estudis de medicina des del campus Abrenc de la Universitat Rovira i Virgili. I també per part del govern, els seus consellers recorren aquest cap de setmana diversos punts del territori per fer balanç de la meitat del mandat. En aquests actes s'han anunciat diverses propostes com un pla per renovar les marquesines d'autobús a tota Catalunya, o una línia d'ajuts de 4,9 milions d'euros per la recuperació de les explotacions afectades per la dermatosi nodal contagiosa. També s'ha demanat als partits que assumin forces per poder tirar endavant el nou model de finançament, o s'ha defensat l'esforç que es fa per ampliar places d'ofertes de català i garantir els drets lingüístics. I canviant de tema, el jutjat estima el recurs contenciós de la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Riols, i anul·la la sanció de 10.000 euros que se li va interposar a la Generalitat per les seves declaracions a 8TV sobre l'immigració. Aquesta sentència conclou que no s'han acreditat que les paraules d'Oriols generessin una discriminació. Aquesta informació l'ha anunciat la formació en la convenció municipalista que s'ha celebrat avui a Ripoll. Per la seva banda, Oriols ha anunciat que el partit també compta ja amb una cinquantena de candidats municipals i espera tenir de blau Catalunya. I també en política, el secretari de Junts, Jordi Turull, ha acusat a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política. I pel que fa a la cultura, la Setmana del Llibre en català escalfa motors en una edició més gran de la seva història. En aquesta 44a edició que es va inaugurar ahir, s'allargarà fins al 23 de setembre i el Passeig Lluís Companys de Barcelona tindrà totes les parades sota el lema "Molt per veure i molt per llegir". Aquest ocuparà 9.000 metres quadrats i tindrà 33 expositors, 98 casetes i més de 252 segells editorials. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Campdevànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
1: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Balló.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
5: It's Taylor Swift. You're listening to my station.

0: Las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys per aquest dissabte en relació amb la mort d'un menor de 15 anys a Parc del Vallès de Barcelona el 2 de juliol. Ha estat la tercera persona arrestada en relació amb els fets, després que dos individus més quedessin en presó provisional al llarg del mes de juliol. L'atenció ha ocorregut després que la policia catalana arrestés el mateix jove anteriorment aquest dissabte de matinada a l'Hospitalet de Llobregat en relació amb el desmantellament d'un grup criminal violent al mateix municipi el mes de gener i per un incident amb armes de foc ocorregut al maig també a l'Hospitalet sense víctimes. I un testimoni ha certificat que Jonathan Mandic, investigat pel presumpte homicidi del seu pare Isaac Andic, que va ser a Quito, a l'Equador, al març del 2025, i ha avalat la versió que allà li van robar el telèfon mòbil. Segons ha comentat la CN i fonts fugítiques, es tracta d'un home que va fer de xofer i que ha explicat als investigadors que Andic li va dir que li havien substituït el mòbil i que el va acompanyar a comprar-ne un de nou. A més, segons la informació portada pels Mossos i recollida pel Departament de Ciberseguretat de Mango, Jonathan Andic es va canviar de mòbil en 4 ocasions durant el 2021 amb freqüència, segons sostenen les mateixes fonts, similar a altres membres de la direcció. I el nou centre d'INFBC Pirineus de la Seu d'Urgell preu està enllestit el pròxim mes de juliol perquè de cara al 2027-2028 la comunitat universitària hi pugui estrenar les instal·lacions. Segons ha dit el conseller d'Esports, Berni Albre, durant la seva visita a les construccions de l'equipament, els treballs avancen a bon ritme previst per convertir aquest edifici en una seu definitiva per cursar els estudis d'Aero de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport espaciats en muntanya i riu. I també en educació, l'Assemblea Educativa de Catalunya ha començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues després de la reunió duta a terme aquest dematí a l'Hospitalet de l'Infant. El col·lectiu avisa que les reivindicacions estan pràcticament intactes i que no confien que el govern assoleixi els compromisos del 6% del PIB en inversió en educació. Ara aquestes assemblees han de passar per les territorials que han d'avalar el pla de protestes i que es podrien concretar a la pròxima reunió d'aquesta assemblea a finals d'octubre. I també el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha anunciat que ha donat 48 hores a l'empresa d'intèrprets judicials perquè aportin informació sobre l'incompliment del servei al judici de Roger Espanyol. Durant aquesta sessió de dijous, dues intèrprets de català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina, fet que va generar queixes d'Irídia, Òmnium i INSS. Aquest requeriment té com a objectiu investigar per què el servei no s'ajusta a les condicions contractades. I pel que fa a cultura, la Setmana del Llibre escalfa motors en l'edició més gran de la seva història. Aquesta va començar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Disculpa.
1: Sí?
0: Teniu càpsules de cafè?
1: Sí, són un altre passadís i gràcies per parlar-me en català. Així el puc practicar.
0: Gràcies a tu. Quina bona atenció.
2: L'atenció als clients en català aporta valor afegit. Al comerç, tothom té dret a ser atès si utilitza el català. Si tens un negoci d'atenció al públic i et cal assessorament sobre el català o formació per als teus treballadors, adreça't al Consorci per a la Normalització Lingüística. I si necessites informació sobre els usos del català a l'empresa, tens a disposició l'Oficina de Garanties Lingüístiques.
1: Gràcies, fins aviat.
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tayacs, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
4: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem en la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
6: Yo, hey, check this out.
7: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
8: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
7: Hit Parade.
9: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porto. L'escola Bressol Araona de Sabadell ha detectat aquesta setmana un cas de sarna en un dels infants del centre educatiu. Segons han detallat fons municipals, el cas s'ha traslladat al Departament de Salut, que ha tancat el Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta d'Emergència de Salut Pública seguint el protocol establert. Tant la criatura com la seva família ja estan rebent el tractament i s'ha visitat el seu entorn més proper i s'han netejat els espais del centre on ha estat aquest infant. I l'Assemblea Educativa de Catalunya ha començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues després de la reunió duta a terme avui a l'Hospitalet de l'Infant. El col·lectiu avisa que no confia en el govern, tal com explica Cinta Díaz, membre de l'Assemblea.
3: Fa 17 anys que la llei marca un 6% del PIB i pràcticament no arriba al 4%. Tal com vam demostrar el 8S, el col·lectiu continua decidit. Ens estem organitzant i debatint la continuïtat de la lluita amb un nou calendari de mobilitzacions i vagues.
2: Ara aquestes assemblees territorials avalaran el pla de protestes que es podria concretar en la pròxima reunió a finals d'octubre. I les dues bandes del municipi valencià de Carlet a la Ribera Alta participaran en la batalla musical aquesta nit en el marc de les festes de Santa Tecla a Tarragona. Organitzada per la banda Unió Musical de la ciutat, la batalla de bandes reunirà 200 músics amb el passodoble d'en Perito Roca com a protagonista. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
4: I és que Carlet, un poble de la Ribera Alta de 15.000 habitants, va néixer en Perito Roca. Era la nena amiga de la filla del mestre Jaume Teixidor, a qui li va dedicar el pas doble que s'ha convertit en himne no oficial de Santa Tecla. Les dues bandes del municipi valencià, la Societat Unió Musical de Carlet i l'Agrupació Musical Artística de Carlet, són les convidades enguany. L'organitzadora, la banda Unió Musical de Tarragona, l'actuació serà a les 11 de la nit a la plaça Corsini i Van Ramon Martínez, president de la Societat Musical de Carlet.
5: Porta eixa idea de fer festa, de fer música, de fer convivència, de fer convoi, que es diu per així, i res, si té que guanyar una, que guanya.
4: Les bandes se situaran en els dos extrems a la plaça Corsini, interpretaran temes alternativament amb el públic al mig, valorant les actuacions.
2: El nou centre d'Inepires de la Seu d'Urgell preveu estar enllestit el pròxim mes de juliol de cara al pròxim curs 2027-2028 perquè la comunitat universitària el pugui estrenar a les instal·lacions, segons ha dit el conseller d'Esports, Berni Álvarez. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: quan sentis que toques fons. Quan no puguis seguir altres, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita tècnic, tècnica en cures auxiliars d'infermeria, tècnic, tècnica en treballs forestals, operaris, operàries per a la indústria metal·lúrgica. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil a uyer.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uyer.org o trucar al 972 703 111. Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
2: Hallo alle Farben,

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porto. El govern ha desplegat aquest cap de setmana els seus consellers arreu de Catalunya per compartir la feina feta coincidint amb la coda del mandat de Salvador Illa. Sota el títol 2 anys construint el futur, aquest dissabte s'han celebrat una quinzena d'actes al territori que també han servit per posar sobre la taula els projectes i reptes pendents perquè el país continuï avançant. Les jornades de debat han comptat amb la participació de prop d'una cinquantena de veus dels àmbits socials, cultural, esportiu, empresarial, acadèmic i comunicatiu. I l'escola Bressola Raona de Sabadell ha detectat aquesta setmana un cas de sarna en un dels infants del centre educatiu. Segons han detallat les fonts municipals a l'ACN, el cas s'ha traslladat al Departament de Salut, que ha activat el Servei de Vigilància Epidemiològica i de Resposta a les Emergències de Salut Pública, coincidint amb el protocol establert. Tant la criatura com la seva família ja estan rebent tractament i s'ha visitat el seu entorn més proper i netejat els espais del centre on hi ha estat aquest infant. I ara busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda, Marc Heuriger.
3: Acabem aquest dissabte que ha estat molt estable, molt tranquil al conjunt de Catalunya, amb un matí molt més assolellat a la tarda. Sobretot a primeres hores han començat a aparèixer nuvolades pel litoral i prelitoral central, com també a punts del Pirineu i Prepirineu, tant central com oriental, i que no ens han deixat precipitacions. A mitjà, les temperatures han estat més altes respecte a les d'ahir divendres, màximes que han superat els 31 graus a punts com el Dubeu, també Vinebre, i molta suavitat a tota la costa catalana. Demà, diumenge, acabarem la setmana una jornada que tornarà a presentar-se radiant, molt assolellada. A la tarda, aparició d'algun núvol decoratiu, sobretot al Pirineu, sense precipitacions, això sí, amb uns termòmetres que seran més elevats, sobretot al Pla de Lleida, Vall de l'Ebre i l'interior de les comarques de Girona.
2: I en educació, l'Assemblea de Catalunya ha començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues després de la reunió duta a terme avui a l'Hospitalet de l'Infant. El col·lectiu avisa que les seves reivindicacions estan intactes i que no confien en el govern i el seu compromís d'assolir el 6% del PIB en inversió en educació. Ara les assemblees territorials hauran d'avalar el pla de protestes que es podria concretar a la pròxima reunió de l'Assemblea a finals d'octubre. I en cultura, la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català ha obert portes avui mateix amb la glossa inaugural de l'escriptor mallorquí Biel Mesquida. Enguany, 332 expositors i més de 350 activitats, la fira està consolidada al passeig de Lluís Companys després de 3 edicions en aquest emplaçament. L'oferta és ampla i variada, amb títols fins a 282 segells arreu de Catalunya. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: L'IPAMA Instal·lacions, serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
2: Genís Martínez, fem dissabte.
3: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
2: Fem dissabte. Genís Martínez.
1: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra,
4: Camins,
1: The Tallets,
4: Bolívia, quin moment tan bonic,
1: la Lubic Bank,
4: ficat,
1: Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
5: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.

0: Las 7.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porto. La responsable de compliment d'Esquerra Republicana, Mireia Ingla, ha presentat aquest dissabte al Consell Nacional del Partit les conclusions de la Comissió de Garantia sobre l'afer dels cartells que vinculaven Ernest Maragall i el seu germà Pasqual amb la Isermi. L'informe final apunta que 4 exmilitants, dels quals ja no es pot sancionar, el partit ha demanat perdó als afectats i a la militància i a la ciutadania i s'ha proposat prendre mesures per evitar casos similars de falsa bandera. I el sindicat de llogateres ha xifrat en 73 els blocs de pis on té llogaters organitzats. Ho ha fet en un acte protesta davant del bloc del carrer Mallorca 243 de Barcelona, un dels edificis organitzats amenaçat per la no renovació dels contractes. 39 dels blocs d'aquests són a Barcelona, 6 a Sabadell, 4 a Cornellà del Llobregat i 2 a ciutats com Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Setmanat, Sitges o l'Hospitalet del Llobregat, a més d'altres edificis repartits per una altra quinzena de municipis. I el president del grup municipal de PP a Barcelona, Daniel Siguera, ha exigit aquest matí a l'alcalde Jaume Comboni que cessi immediatament la seva croada ideològica contra els carrers i places amb noms. Això ho ha fet coincidint amb la nit de les religions i ha recordat que en aquesta última dècada l'Ajuntament ha eliminat el nomenclàtor barceloní, 7 noms vinculats amb sants i santres, mentre que no n'ha incorporat de nous. El cas més recent ha estat la substitució de la plaça de Sant Josep Calassàs, fundador de les Escoles Pies, per a la denominada plaça de les Tortugues. I el govern ha desplegat aquest cap de setmana els seus consellers arreu de Catalunya per compartir la feina feta a l'equador del mandat de Salvador Illa. Sota el títol 2 anys construint el futur, aquest dissabte s'han celebrat una quinzena d'actes al territori que també han servit per posar sobre la taula els projectes i reptes pendents per al país continuï avançant. I ara fem un apunt de trànsit, i és que està tallada la C-55 a Manresa en sentit nord per un accident i s'estan fent desviaments. I també es mantenen dos carrils tallats a l'inici de la C-58 per un accident d'entrada al nus de la Trinitat. Aquests provoquen 3 quilòmetres de retenció des de Montcada i Reixac per accedir a les rondes i una afectació a la C-33. També l'Assemblea Educativa de Catalunya ha començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues després de la reunió duta a terme aquest dematí a l'Hospitalet de l'Infant. El col·lectiu avisa que les seves reivindicacions estan pràcticament intactes i que no confien en el govern. Ara falta que les assemblees triculars avalin les protestes. I també els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys aquest dissabte en relació a la mort d'un menor de 15 anys al Parc Pegaso de Badalona. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies.
1: Viv Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
1: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: Hey, this is Sam Fender.
5: Hello, I'm Olivia Dean. Please don't rain
6: me. Ripollès FM.

0: Son las 8.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porto. El programa municipal a l'estiu Barcelona t'acull ha acompanyat aquest estiu 141 adolescents d'entre 12 i 19 anys que han arribat recentment a la ciutat per retrobar-se amb les seves famílies en un procés de reagrupament familiar. L'iniciativa, impulsada per la Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi i la col·laboració del Consorci de Biblioteca, s'adreça a joves que arriben durant els mesos d'estiu en període no lectiu per facilitar-los l'arribada, la convivència amb els pares i el coneixement de l'entorn i de la llengua i de la cultura catalanes. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte de matinada un home de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori en força a Granollers. Els fets han tingut lloc cap a les 10 minuts menys 5 de la matinada quan els agents han estat requerits arran de l'avís d'un vigilant de seguretat que havia observat una persona sortint de la zona de les vies ferroviàries de Granollers carregant un sac i un carretó amb cablejat. Aquesta actuació s'emmarca en el Pla Via, el dispositiu dels Mossos d'Esquadra orientat a prevenir i perseguir els robatoris de coure i altres materials a la infraestructura ferroviària. I en política, la responsable de compliment d'Esquerra Republicana, Mireia Ingla, ha presentat aquest dissabte al Consell Nacional del Partit les conclusions de la Comissió de Garantia sobre l'afer dels cartells que vinculaven Argués Maragall i el seu germà Pasqual amb l'Alzheimer. L'informe final apunta que 4 exmilitants, als quals ja no es poden sancionar, el partit ha demanat perdó als afectats, a la militància i la ciutadania i s'han proposat prendre mesures per evitar casos similars de falsa bandera. I el sindicat de llogateres ha xifrat en 73 els blocs de pisos on té llogaters organitzats. Ho ha fet en un acte protesta davant del bloc del carrer Mallorca 243 de Barcelona, un dels edificis organitzats amenaçat per la no renovació de contractes. D'aquests 73 blocs, 39 són a Barcelona, 6 a Sabadell, 4 a Cornellà de Llobregat i 2 a ciutats com Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Setmanat, Sitges o l'Hospitalet de Llobregat. I el president del grup municipal del PP Barcelona, Daniel Sierra, ha exigit a l'alcalde, Jaume Collboni, que cessi immediatament la seva croada ideològica contra els carrers i places amb noms i santes. Coincidint amb la nit de la religió, Sierra ha recordat que durant l'última dècada l'Ajuntament ha eliminat del nomenclàtor barceloní 7 noms vinculats amb sants i santes, mentre que no n'ha incorporat de nous. El cas més recent ha estat la substitució de la plaça de Sant Josep Calassanç, fundador de les Escoles Pies, per la denominada plaça de les Tortugues. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Aquesta és la teva ràdio.
1: Ets a Ripollès FM.

Doncs res, com és habitual, companys i companyes, estigueu fent el que estigueu fent ara mateix. Tenim un carregament brutal de música house.

perquè convingui. Molt bé, doncs res, ja sabeu que ens podeu escoltar a través del podcast del programa iVox, Apple Podcast, el de Spotify, News, el Mireu es queda trabat,

aquestes illes a Formentera i Ibiza. Doncs res, avui encetarem el Jordi Casas House amb la darrera producció d'una gent que els noranteros i noranteres recordareu. Cascade, com una cascada, no? Però amb K. Això es deia Satisfy You, no? Satisfesta. És Cascade amb la col·laboració de

cançó que té dues versions, una de ballable i una altra que transporta directament a Melmac o a un altre planeta. Satisfy You amb Cascade, Bobby Harvey i també directament Sam Harper. Estem escoltant música tranquil·la, ja sabeu que en aquest programa a poc ens anem animant, anem pujant progressivament de ritme i d'alegria musical a Jordi Casas House, ara amb Dave Angel i això que es diu Ride on a Magic Carpet. Allò de cavalgar amb una catifa màgica, una alfombra màgica. És l'LP

0: punxant des de cabina. Jordi Casas, el DJ que va entrar d'Ocupa i ara és el DJ resident.
1: Jordi Casas House.

0: Vinga, putrum, putrum, tota la santa nit. Quines ganes tinc que se m'acabin les piles del Sonotone.
1: Back in the days,

0: never danced before.
1: Jordi Casas House.

estava extreta de Grooving You de Harry Mason dels anys 70. Samplejada directament d'aquí, gustos, Disco Revenge i ara Grooving with a Fake ID, Block and Crowd.

de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Això és Jordi Casasaus, ara mateix amb Low Stepa, Perpetual Motion i això que es diu Keep On Dancing. Mentre esteu treballant a casa, conduint el vostre vehicle,

m'alegro molt. Per cert, als que estigueu al Vallès o a Barcelona, m'agradaria molt que em miréssiu per la tele. No és que sigui excessivament guapo, però amb la seva allò fem un programa que es diu Hit Parade per la ràdio, 70s, 80s, 90s, alguna cosa dels 2000, i se'ns va acudir la idea que el podíem fer per televisió, amb videoclips, Canal 39 de la UAQF, divendres a 9:15 del vespre, dissabtes a 2:00 PM. Hit Parade TV, al Canal 39 UAQF. I ara, The Roller, remix de Who, per una cançó de Low Stepa i Jewel Kid.

des de cabina, Jordi Casas, l'únic DJ que ha sobreviscut a una entrevista amb la Maciel. That kind of-

0: Companys i companyes, marxem fins la propera.
1: Són les 10.
2: Des d'ara i fins les 6 del matí, la nit dance. La música més exclusiva i amb més qualitat del món. Del món. House, deep house, dance. La nit dance. Els sons més elegants només per tu. Només a Ripollès FM.
3: A Ripollès FM.